0: Dirigentes neonazis.
1: Mustafa Alcaoy. Augusto Dombele Domingos.
2: Younes Slimani, 2016, Fuente Dueña del Tajo, Madrid. El 25 de abril de 2016, un guardia civil que estaba de baja laboral, pero llevaba su arma reglamentaria y un machete de 45 centímetros de hoja atada a la espalda, embistió el coche de Younes Slimani y le obligó a bajar, tras lo que le disparó en las piernas hasta en 11 ocasiones, alcanzándole 6 veces. Ya abatido, le golpeó insistentemente en la cabeza con la culata de su arma y apuntándole a la sien, le desterrajó el tiro que acabó con la vida del ciudadano marroquí, que tenía 39 años y estaba casado y con 2 hijos. El asesino argumentó que temía que la víctima fuese un terrorista.
3: Mourad al-Abidine, Omar Amandi, Hamid Saada Oulili, Wilson Pacheco.
4: Roger Albert Giné, 2004, Barcelona. El 15 d'agost de 2004, en plenes festes al barri barceloní de Gràcia, en Roger va ser apunyalat al coll amb un ganivet escorxador, el que li va provocar la mort 4 mesos després. El jove anava amb un grup d'amics d'estètica punk quan es van creuar amb un grup de skins abillats amb simbologia neonazi. Els ultras es van començar a insultar amb frases com «basura», «guarros», «vamos a limpiar la calle», instants abans que la víctima rebés una punyalada sense possibilitat de defensar-se.
1: Basilev Plamen Kirlov, Josep Maria i Santa Casellas.
5: Alejo Aznar, 1989. Getxo, etxerik gabeko 33 urteko pertsona, toxikomanoa eta bizilaguren artean ezaguna eta estimatua, adin txikikoen talde batekin izandako talka baten ondorioz hil zen. 16 urteko gazte batek bi kolpe mantzizkion burdinazko barra batekin. Bizkarreko lehen kolpeak lurrera bota zuen eta barea zulatu zion, heriotza eraginez. Aporofobiak, etxerik gabeko pertsona pobreekiko mespretsuak edo gorrotoak markatutako krimena izan zen.
1: Ez daitezela haien izenak ahaztu. Beren oroimenean, aporofobiari stop. Homofobiari stop. Islamofobiari stop. Arrazakeriari stop. Xenofobiari stop. Transfobiari stop.
6: Persoas con nomes e apelidos, con moitas vidas. Unhas cheas de ilusións, outras desamparadas, emigradas, incomprendidas. Vidas de loita e resistenza, coas súas ledicias e as súas penas. Vidas diversas, diferentes, desiguais. Vidas que non tiñan que dar explicacións a ninguén para vivir. Vidas arrebatadas polo fascismo e a intolerancia.
7: Lisa da Silva, Lorena Reyes Mantilla, Paloma Barreto, Frederic François Ruqui.
4: Guillem Agulló i Salvador, 1993, Montanejos, Castelló. 5 joves d'ideologia neonazi del barri de Marchalenes, València, identifiquen en un pub de Montalejos a jove antifeixista Guillem Agulló, veí de Burjassot i militant de l'organització independentista Maulets i del col·lectiu antiracista Sharp. Aquests el van apartar dels seus amics i després d'agredir-lo, un d'ells li va clavar una punyalada mortal al cor. Els agressors van abandonar el lloc dels fets fent la salutació nazi. Van ser imputades a 5 persones, però només es van condemnar l'acusat d'assestar la punyalada. Anys després, seria detingut a l'operació Panzer de la Guàrdia Civil contra l'organització neonazi Frente Antisistema. Un cas que va acabar amb l'absolució de tots els imputats.
1: Hamid Bukhari, Joan Grancea, Bernabà Laharet, Giovanni Musat,
7: Ricardo Rodríguez García, 1995, Alcorcón. En Costa Polvoranca, Alcorcón, varias cabezas rapadas de la sección de Cubo.